asfalto dos sols. Me clarava de motocicleta, viera to bufar to plàstic. Στα χέρια αυτό σου